0: ingressos, les rentes dels progenitors i dividir entre el número de membres de la família. Això fa que quedin més beneficiaris aquelles famílies que més feina fan i aquelles famílies que més fills tenen.
1: I en Menorca queden unes hores per a l'esperado primer toc de Fabiol, que des de la casa del caixer senyor darà el pistoletazo de salida a la colcada, marcando el inicio de las fiestas de Sant Joan a las 2 de la tarde, mientras en Mallorca la fiesta tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde en la playa Descarregador de Palmanova, de la mano de Melodía FM y el Ayuntamiento de Calvià, con los DJs Juan Campos y Chema Sánchez y presentada por Fernando Mejía. Se quedan con Carlos Alsina en Más de Uno. La información local de Baleares vuelve a las 12:20.